per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió en POP. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

plens d'esperança vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió amb POP. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've been...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecía.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

Apassiona't amb Ràdio Vic. 4, 5, 5.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Summer Nights. Ja sona nits d'estiu. Se'n recordeu de Gris? Clar que sí. Els que en tingueu 50, 60, 70, seguríssim. Olivia Newton-John i John Travolta i les nits d'estiu, Summer Nights. Bona cançó. Tema per començar animadament, alegrement, les dues hores del nostre Para que no me olvides.

Gràcies, amic Ernest. Ernesto González, com sempre, posant-li el toc precís al nostre Para que no m'olvides. Us parlem des del bressol del Penedès. Us parla Joan Enric Vidal, com sempre, amb ganes de mirar enrere, amb ganes de fer funcionar el teu, el meu, el nostre retrovisor musical. Tres dècades fraguen ja el temps de 30 anys del Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Salutacions Catalunya, Andorra, per les zones i el món sencer. Amb permís de la veu, des de les 1001 aplicacions. Som la gent Rivenbar del Para que no m'olvides. Com sempre, en cap de setmana, 2 hores 120 minuts, amb hores de divendres, dissabte, diumenge, de matí, tarda, nit, matinada. Portant molt bons records. Sempre busquem una excusa per conformar 2 hores de ràdio, Rivenbar Ràdio, record, ràdio, nostàlgia, ràdio, melancolia, però ràdio, el fi a la postre, que és del que es tracta. I ara sembla si avui ens centrem amb la música feta a casa nostra. El programa l'hem anomenat Fet al País, és a dir, conjunts catalans. No hi haurà conjunts, evidentment, del rock català, que ja és una altra generació, però sí que és conjunts mítics que amb l'inici de la música pop van deixar petjada musical. Fet a Catalunya, fets a Catalunya, conjunts. Formats aquí, però en repercussió nacional i en alguns casos també internacional. Amb ells compartirem molt bones cançons i farem una petita reflexió sobre aquests conjunts. Per començar, els primers compassos d'aquest Para que no m'olvides, un conjunt bàsic de la música dels 60 i 70, que després ha perdurat amb el pas dels anys amb el mític, amb el seu emblema Santi Carulla. Dir Santi Carulla vol dir Los Mustang. Fets, formats, fets a Catalunya, conjunts del nostre entorn, conjunts de la nostra terra, que, curiosament, poques vegades van cantar en català, poques, comptades o escasses, fora d'alguna excepció que anirem veient. Amics, amics, per començar, Los Mustang.

Ai, fets a Catalunya, com no, la música de Los Mustang, autènticament increïbles, començant aquest tema, aquest programa dedicat als conjunts fets a casa nostra.

els Mustang, experts en fer versions de temes molt importants. Com aquesta cançó, La leyenda de Xanadu. Tema que venia de la música anglesa de Davey, Dozy, Vicky, Mike and Teach, un conjunt format per 5 components amb els seus noms de pila. Com els Mustang, bateria de conjunts. Tenim 3 o 4 cançons de cadascun d'aquests conjunts fets, formats aquí, a casa nostra, però amb repercussió nacional i internacional.

Dandy Carulla, líder indiscutible de Los Mustang, va formar aquest conjunt. Farem un repàs abans. Escoltem una cançó. De fet, no és de les més conegudes. Els Mustang van deixar d'enregistrar discos cap allà a meitats dels anys 70, tot i que van seguir actuant durant encara molt temps. I encara, de fet, el Santi Carulla, i per molts anys Santi, segueix prodigant-se en solitari amb una banda formada per ell, o a vegades inclús amb el seu amic Leslie i el Sirex. Algú deien que eren enemics rivals. D'això res. Col·legues a fondo. També dels Mustang, a part de les seves versions conegudes i reconegudes, hi havia temes dolços i tendres. Amb un disc que van gravar que es deia Loretta, Loretta, tema que venia de la música americana que es deia Pretty Loretta, van col·locar un tema dolç i tendre que es deia així. I és un tema de debò d'aquells desconeguts que a mi sempre em va agradar molt i em porta molt bons records, i espero que en tu també. Ara, com l'escoltis, veuràs com en refresca la memòria musical. Fets a Catalunya, dels Mustang i aquest mític Sospira la niña.

també fets a casa, Los Gatos Negros. Aquest nom mític, aquest nom que, en fi, algú és un malefici amb els pobres gatets negres, però el conjunt eren fantàstics. Bona música, bons records, una versió d'un tema que venia de la música anglesa dels mítics Herman's Hermits i que es deia No Milk Today. Aquí la van posar com Nada Cambió, la música de Los Gatos Negros, també un conjunt expert en fer molt bones versions. Fets a casa, conjunts fets i formats a Catalunya. Primer Los Mustang amb el Santi Carulla. Ara Los Gatos Negros amb Frank Andrada i companyia. Quatre músics, els Mustang 5. Conjunt de formacions clàssiques de l'època dels 60 i també dels 70. També experts en fer versions del No Milk Today. Una altra cançó, una versió molt bona. Una versió del tema Homburg que venia del conjunt Brongol Harum. Els impulsors d'aquell mític Consu Blanca Palidez. Tenien també molt bones cançons, entre elles Homburg. Los Gatos Negros van fer aquesta versió d'aquest mateix tema de Procol Harum. Para que no me olvides, fets formats a casa, a Catalunya, però amb gran repercussió nacional i internacional. Los Gatos Negros.

Molt bona versió. De la tierra de las mil danzas. Gatos negros. Versions i més versions Homburg de Procol Harum i abans Nada Cambió. Aquest tema conegut curiosament com No Milk Today i hem reduït rarament moltes vegades de Hermes Hermits. Conjunt fets a casa. Mustang, Gatos Negros, en Frank Andrade, el seu líder natural. Quatre músics excel·lents que van fregar tota la dècada dels 60 amb les seves cançons i versions. Tampoc els recordem cap cançó, tot i ser de la terra cantada en català, com també els Mustang. Ho destaquem sense cap indirecte, eh? Simplement com a tall de curiositat. Conjunt de moltes cançons, moltes versions. Per ser la versió de La Tierra de las Mil Danzas, de Dan on the Thousand Hands, va ser una de les millors versions fetes al nostre país, entre les moltíssimes versions que van fer-se aquí al nostre país i a l'estranger, de La Tierra de las Mil Danzas, a recordar sobretot la gran versió de Wilson Pickett o la de Tom Jones. Baby de mi amor. Més o menys, en altres les versions. Són grups que van gravar moltes cançons. Els Mustang van iniciar la seva carrera musical amb el Santi Carulla, amb la casa Emi, Emi Regal, va passar Emi Odeon. I els Gatos Negros sempre van ser fidels de la casa desapareguda, la mítica Vergara, casa mínimament barcelonina. Volem escoltar alguns conjunts d'un disc o de poca cosa més. És el cas d'un grup que curiosament es deien Falcons o Falcons, depèn del locutor o locutora, li deien d'una forma amb accent o sense accent. Bé, doncs, fossin Falcons o Falcons, conjunt del Baix Llobregat, van cantar aquesta preciosa cançó de Mil i un bons records. Te'n recordes d'aquell Terciopelo y Fuego? Fets a casa, conjunts de casa, de Catalunya, para que no me olvides.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Que bonics els pícnic fets a Catalunya. Conjunt format aquí a meitat dels anys 60. Quines cançons com aquesta cançó tan bonica que es deia Negra Estrella, Phil Sparrow. Cançons boniques, fantàstiques, de los pícnic. Ella, la Janet Dimec, amb prou feines, 16 anys. Va arribar des de França per estudiar a Barcelona, on tenia familiars. Va conèixer en grans músics que després donarien molt de feina també, tant al món de la música com al món de la ràdio. El gran guitarrista Toti Soler, que ha acompanyat amb els millors, inclús a fer concert en solitari, els millors de la cançó catalana i també del país. Jordi Soler, el Toti. També hi havia la formació, un home que faria molt bones coses a la ràdio dels anys 70, el gran Rafael Túria. Mítics programes com aquell Trot a discos, entre molts altres. En fi, 5 estudiants joveníssims, entre 16 i 18 anys, van anomenar-se pícnic. És una cosa, una paraula que en aquella època es portava molt, anar al camp de pícnic, a passar el dia. En aquests temps en què, en tal d'escapar-se de la pressió ambiental que hi havia, tot s'hi valia. Els pícnics eren per evadir-se de moltes coses, a part de fer un bon àpat, que caram, el gos dona per moltes coses. Janet Dimec després triomfaria en solitari, no cal dir els seus grans èxits. Soy rebelde, ¿por qué te vas? Estoy triste. En fi, tantes cançons. Avui recordem la formació Pícnic amb aquest programa Fets a Catalunya Conjunts, nascuts al nostre país. Avança, curiosament, el tema del grup Falcons, un conjunt d'un únic disc, almenys que coneguem nosaltres. Un altre de la Janet en la seva etapa de Pícnic. M'encanta. Després aquesta cançó la tornaria a gravar a ella en solitari. No digues nada.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida.
1: Para que no me olvide amb la veu de Joan Enric Vidal.

dia, els pícnic i a la Janet Dimec. També fets a casa, formats aquí. Negra estrella, amanecer, no digues nada. Podríem escoltar-nos més, però aquí ens quedem. I a fer l'història dels seus components, que van ser una banda molt prolífica en molts aspectes del món de la música. Fets i formats a Catalunya, conjunts eminentment catalans. Hem trencat una mica barreres, motllos, amb el nostre esquema habitual del para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Anem animant-nos. A veure, Gatos Negros, Mustang, la música de Falcons, Picnic, que bona, la música de Diana Ross and the Supremes. Stop, in the name of love. Stop, en nom de l'amor.

para que no me olvides en fecha y formas de casa a los Manolos. Això no sonava habitualment el para que no me olvides, però avui ens quadra perfectament. Ah, que sí! La versió del tema dels Beatles, Oh My Loving, i algun altre que ara anem a buscar amb aquest temps de ràdio. Fets i formats a Catalunya.

fets i formats a Catalunya, para que no me olvides. Fent un incís per anar i recordar bons temps, los Manolos. Fets i formats a Catalunya, para que no me olvides, conjunts i formacions eminentment catalanes.

0: soy tremendo.
1: T-Rex, el Leslie. Sí. Ah, mínimament. Conjunt que va passar fronteres. Taroners amb l'estada, l'única estada dels Beatles a Barcelona, la monumental Los T-Rex, amb l'anxovet, amb el gran Leslie, que hem tingut ocasió d'entrevistar tantes i tantes vegades. Para que no m'olvides, homenatge als conjunts fets i formats a casa nostra. La versió del tema que venia de la música italiana de Rocky Roberts, Sono Tremendo. Soy tremendo con todas las muchachas de ahí, Leslie. No, no m'ho puc creure. Bona gent. Actualment he ficat a Vilanova i la Sotru. Vaja, un pilotar ja quasi de meu. Homenatge a les cançons del T-Rex, potser ja de la seva segona etapa, i algunes de les mítiques romàntiques, perquè els Beatles alternaven la música shake, el seu estil, amb la música rock, amb la música rítmica i també en temes molt, molt lents. Per exemple, temes bonics, entranyables de mil i un bons records de petó i mig, com aquest, Cintus Cartes.

També amb els conjunts de Catalunya hi havia conjunts que van provar de fer, abans de que vingués el rock en català, música en català, un conjunt que es deien que eren de la Plana de Vic, que es deien Arrels, van cantar un tema que es deia Dóna'm la mà, i també, curiosament, ara no recordem el títol, però a la cara bé hi havia una cançó molt bonica. Un grup que va fer un tema experimental en la casa Dixa, que feia tanta i bona promoció de la música en català, va gravar aquest tema. Te'n recordes? Era l'any 1971. Dóna'm la mà, grup Arrels. Para que no me olvides, fets i formats a Catalunya, a la Catalunya, a casa nostra, a la nostra terra. Encara que pocs, excepte el grup Arrels, i alguna altra excepció, van arribar a cantar en català. Sí, i a tall anecdòtic només, eh? No de crítica. Els temps eren els que eren i era el que hi havia, i evidentment si volies arribar a triomfar i vendre, tocava el que tocava, sense més. Una formació que hi ha un bon amic que sempre me la demana, jo sempre la poso perquè m'encanta. Una formació feta entre Vilanova i les Otro i Sitges, que van experimentar-se amb aquella mítica discoteca que va ser una de les pioneres de Catalunya, a les Rambles de la capital del Garraf, que es deia Club 24, te'n recordes? Dient això, no podem dir una altra que una banda formada per 9 components. Era un grup gigantesc, en aquella època no habitual, tant que els conjunts eren de 3... A més, havia de 4 i 5 components i alguns també de 3. Màxim eren 6, cas de Los Canarios i Pop Tops i Connection. Però ells van ser agosarats. 3 instruments de vent, teclats, bateria, guitarras i 2 cantants. El nostre record i homenatge amb un conjunt de nom curiós, Doble Dinamita, que van gravar només un disc després, passarien a dir-se Circus, i alguns dels seus components formarien altres temes com el grup Febre. Però el nostre homenatge a Doble Dinamita amb 2 temes. Amb un que va ser el millor, una versió excel·lent, una versió única del tema de Otis Redding a Get Rich to Remember. I també a la cara B del mateix disc, perquè el grup va dissoldre-se'n ràpidament, tanta gent complicat, eh? Vull dir, clar, com uns eren de Vilanova i altres de Sitges, nada, res a veure, tots eren bons músics. Fets i formats de Catalunya, Doble Dinamita. Tinc somnis per recordar, i tu? A Get Rich to Remember i Mundo Joven. T'encanta, eh? Doncs vinga, aquí les tens.

Que bons eren, Doble Dinamita, homenatge amb ells. Fets i formats a Catalunya, casa al Garraf. Para que no me olvides. Molt coneguts, i potser no tan coneguts, però homenatge a Montpellón, que va deixar molt bona petjada, llàstima per la seva ràpida separació. Los Diablos no hi podien mancar en aquesta relació de conjunts fets i formats a Catalunya. Para que no me olvides avui, dedicant-se a casa nostra, tot i que la música va anar per tot el país i més enllà.

amb bona petjada amb aquells tòrrics estius d'inicis dels anys 70, tot i que la banda la formació venia de la dècada anterior, dels anys 60. Esa senda que quiero contigo. Burri de cançons que hem triat de Los Diablos amb homenatge amb aquesta banda que, bueno, avui en dia encara es prodiga, encara que de la formació original només queda el cantant, l'Agustí. Molt bona gent. Va ser la cançó de l'any 1973, Oh Julie. Però a part de les mítiques cançons, El Baile de Sol, Oh Julie, Mitalisman i companyia, tenien altres molt bones cançons. M'encanta aquesta. Luna de Miel, la mítica i sempre escrita Luna de Miel, que en fi, té més de mita que d'altres coses. Aquí està. I en la cançó ho explica tendrament com era normal en aquella època.

Rosana, Rosana va ser una de les seves cançons de l'estiu. Los Diablos, Fets i Formatge, Catalunya, tampoc van cantar en català, que recordi ara mateix. Ara, a talla en tot, tingué de comentari. Sí, el que dèiem, eren temps i retemps. Los Diablos, entre els molts conjunts que estem escoltant avui amb aquest Para que no me olvides. Anem amb un pupurri i despedim a l'Agustín Ramírez i Los Diablos, que segueixen en marxa, encara que sigui amb l'Agustí i bons músics, però que ja amb la marxa de la mà de Faent va quedar-se la cosa ja. Però vaja, per molts anys, Agustí. Anem amb aquest pupurri d'algunes cançons molt celebrades que són del Para que no me olvides. Fets i Formats a Casa, a Catalunya.

Los Diablos i aquest popurri. Cançons boniques de conjunts fets i formats a casa nostra. I per acabar, Los Diablos, una frase que fem servir molt sovint com a lema, com a anunciat, com a temàtica del nostre Para que no me olvides. Recordar és tornar a viure. Recordar és volver a vivir. Para que no me olvides.

0: bonita. Aquesta Masti Olvidaré.
1: Ole!
0: Passa doble. Homenatge als mítics Júniors d'Amposta. En record també i homenatge i salutació pels molts oients, les amigues i amics de les Terres de l'Ebre, els Júniors i la mítica Perla Preciosa. Que bons eren. Que bons i quantes molt bones hores de música. Dècades de bona música. Fets i formats a Catalunya, com no, des de les mítiques entranyables Terres de l'Ebre, els Júniors. Salutacions amb aquesta autèntica nació d'oients que veiem en aquell sector, des d'Amposta Ràdio i altres sintonies que acompanyen tot aquell terra del Baix, Ebre, del Murcià, de la Terra Alta. Això es va acabant, Fets i formats a Catalunya, i molt variats, eh? Arriba de Passadoble, abans Los Diablos, Sant Pocurri de cançons. No vull deixar de passar full sense retro-homenatge amb el conjunt pioner de la música progressiva a Catalunya. Fem frontera entre els anys 60 i els anys 70, quan aquesta música era realment un experiment. Quedava molt per veure. En temps de cançó catalana, de conjunts, de solistes, va aparèixer un conjunt que es deia Màquina, curiosament, i van dir, què és això? I que bé sonaven. Van treure 3 o 4 discos, després van derivar cap a altres formacions, com Tapiman. En fi, molt bones experiències de la música feta a Barcelona, de la música progressiva, que no progressista, eh? Fets i formats a Barcelona, Màquina, com podem veure, a part de temes forts com aquella Hija de la Tierra, Earth Doctor, van treure un tema preciós que es deia, curiosament, Filla de la Terra, Earth Doctor, i a la portada apareixia una esvergínia, curiosament, eh? Escolteu bé, perquè això és de luxe.

cosa bonica, és vívida, com no per rematar aquestes dues hores de conjunt fets de casa nostra. I l'Honestar, l'Honestar, el Pere Gené, increïble, un dels millors conjunts que hi ha hagut mai, capaços de fer melodia, rock sobretot, i també jazz inclús. Conjunts que anaven a fer matinals de jazz i a les tardes sessió de ball. L'Honestar, Pere Gené, homenatge per ell. Fet i format a Catalunya, tampoc, i no el recordo cantant en català. Que curiós, eh? És mi vida, parlant de la vida teva, meva, nostra, de la vida de la ràdio, que t'acompanya sempre, a tot hora i moment. Ara que les coses han canviat tant i tant, que no sé, preferim fer ràdio d'altres temps i èpoques. Com aquest pare que no me olvides. Salutacions, petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal. Pere Gené, amb el Miró, amb el Masdeu i el de la Vega, els quatre components mítics. Oye, quiero decirte. Temes propis com És mi vida o versions com aquest Comprensión, abreviada amb una paràbola del Don't Let Me Be Misunderstood. Amb un popurri de l'Honestar, tanquem fets formats a Catalunya, conjunts eminentment catalans. Fins la setmana que ve, para que no me olvides, des del Barçal del Penedès, salutacions al món sencer, Joan Enric Vidal.

0: T'acompanya Joan Enric Vidal.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
3: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
4: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel,

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassionat, amb Ràdio Vic.

0: prometo corearte la canción.
1: Radio Vic. Apassiona't amb Radio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

equilibristes, trapezistes.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.